En dis vegau la sisa, es is in undas ramonches, als de vos dis, ai tun aua bia, de bia, en certes casades, a schecau. Si mein sich tot, tu meil, die de quales temperaturas, qui ei stau quest jamna, es is tutine stau parels, de buisi mincia di Laua, avonca se ve durva ella, e scimava mo per beiber Laua. A quei sur treis dis, Laua revenida tschuffernjada durant lavurs de construcziun. Als test dels labors anus de ton confirmau che tot se die in urden, a scei quinsa final me pus bei durva qua Laua, a tutina alla vischnon ca appelau ir eon de scha i intec Laua a casa per pliras minutes, avon quinsa lu propi durva ella, per giubridia las lingias. Per quasi tu mei se dir in gran levgement. Bui avon daua, tons au metra cor, oz de quella scaliras che vien puspei, ed apropo bai braua, co fain si emici a ton cun sanuda. Nus marenschko proxim, c'è che stau ir alla EM a Paris. Co cau ai al Alex Warren cun Passenger. Nova musica tra nus. Bi venderdis.